0: era si plou massa és un desastre. Qui portarà la pluja a escola? Qui li dirà com s'ha de ploure?
1: Hora 25.
0: Al meu país.
1: Con José Luis Sastre.
0: La pluja no sap ploure.
1: En la SER.
2: Radio Cartagena, Cadena SER.
3: Foro Avanza, empresa familiar, vuelve el 25 de septiembre.